0: Radio Nacional de España. Noticias de la Comunidad de Madrid.
1: Buen día.
2: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. L'Ajuntament de Sant Antoni proposarà una sanció de 300.000 euros als organitzadors de la macrofesta il·legal celebrada en una villa de Buscatell, situada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu. Va ser, recordem-ho, el passat 10 de juny i hi assistiren més de 1.000 persones. Semblava un gran festival amb 8 espais diferenciats, zones de restauració, diverses barres i una àrea sanitària amb ambulància i personal mèdic. És la notícia amb la qual ens atamb l'informatiu d'aquest divendres 9 de juny. Llúcia Gómez és el control tècnic. Saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Paula Bendito. L'habitatge en mans estrangeres.
1: Un informe del Banc d'Espanya assenyala que un de cada quatre habitatges venuts a les Balears el va comprar una persona estrangera sense residència a les illes. Mentrestant, la població de les Balears ha augmentat un 32% en 20 anys.
3: Més demana que comparegui Galmés.
1: De manera urgent perquè justifiqui públicament el seu suport a Pedro Bestar, tot després de conèixer l'informe que indica que el vicepresident del Consell de Mallorca va mantenir una conducta inadequada pel que fa a l'ús dels cotxes oficials.
3: I en els esports?
1: Vedat Muriçiş ja és a Estambul. El fins ara mallorquinista ha arribat a un acord de principi per a l'última fase de les negociacions de transferència. El club encara no s'ha pronunciat al respecte i continua sense publicar a xarxes socials més de 12 dies després.
3: Tot d'un ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Per exemple, els termòmetres a la illa de Mallorca podran arribar als 37 graus. Avui s'esperen màximes de 28 graus a Formentera, 30 graus a Maó i a Eivissa i 34 graus a Palma. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant el dia s'espera l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix a moderat de llevant, amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Palma, Maó, Eivissa i Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam algo de circulació lenta a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria, també a l'arribada de la Cladera fins a la incorporació a la via de cintura. A la via de cintura, retencions en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Go, i també algo de retenció a l'altura de la Sonrapinya fins a la Teulera. També en sentit cap a l'aeroport, a l'altura de les zones de les escoles, també trobam petites retencions. És tot per al moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany proposarà una sanció de 300.000 euros als organitzadors de la macrofesta il·legal celebrada a una villa de Buscatell, en una finca del Camí Vell de Sant Mateu. Va ser el passat 10 de juny i assistiren més de 1.000 persones.
1: Semblava un gran festival amb 8 espais diferenciats, zones de restauració, diverses barres i una àrea sanitària amb ambulància i personal mèdic. Hi actuaren DJs reconeguts internacionalment com Bedouin, Sex Troxler i Dennis Cruz. L'actuació de la policia local de Sant Antoni i la Guàrdia Civil se va produir després de les denúncies dels veïnats pel renou que hi havia i pel dispositiu de transport organitzat per traslladar els assistents fins a la finca. Durant la inspecció, les autoritats comprovaren l'existència de personal de control d'accessos, seguretat privada, generadors elèctrics i serveis de menjar i beguda.
3: Tot això quan els aeroports de les illes ja operen a ple rendiment. Només el mes de maig van rebre més de 2.100.000 passatgers internacionals el mes passat. És un 5,5% més que el maig de l'any passat, segons dades de Tour Espanya.
1: El mercat que més creix és el britànic. Les Balears han rebut el 25% del total dels turistes britànics que han vengut a Espanya, gairebé un 5% més que l'any passat. La majoria dels turistes, 1,5 milió, volaren en companyies de baix cost.
3: I a més de l'increment de turistes, un dia més parlam de l'augment de la població i de la manca d'habitatge.
1: Perquè un informe del Banc d'Espanya assenyala que un de cada quatre habitatges venuts l'any passat a les Balears el va comprar una persona estrangera sense residència habitual a les illes. L'arxipèlag és la tercera província espanyola on es varen produir més compravendes l'any passat per part d'estrangers no residents, només per darrere d'Alacant i Màlaga. Mentrestant, la població de les illes ha augmentat un 32% en 20 anys fins a situar-se al 1.250.000 persones del 2025 i el parc d'habitatges no ha fet un 22%.
3: Davant aquesta situació, una cinquantena de persones malviuen en un edifici en construcció a Cala de Bou, a Sant Josep de sa Talaia. Fa poques setmanes la policia ja va entrar i va fer fora gairebé la meitat de les persones, però encara n'hi ha que van decidir quedar-se perquè no tenen lloc on anar. Són persones que venen amb contractes de feina, però que quan arriben aquí no tenen un lloc on dormir.
6: Si encontramos una casa o una habitación, sí la alquilamos, que no hay problema ninguna, pero creo que no lo encontramos ninguna en todos los alrededores de Ibiza. Y si hay, tiene que pagar 300 euros a una cama, una encima de otro, como los pescados.
3: La gran preocupació dels prop de 50 residents aquí és la incertesa. Expliquen que si els fan fora, sense lloc on anar, hauran de fer el mateix en un altre lloc.
6: Entonces, cuando nos echan de aquí, nos vamos a otro lado. Estamos dos días o tres días, que venga otra vez, nos echan, vamos a otro lado. Y al final vamos a acabar ahí en la calle. Y va a ser peor.
3: Molts han treballat en altres països o zones d'Espanya i no havien tingut una problemàtica tan greu amb l'habitatge com els està passant a Eivissa. I el govern construirà al Parvit 120 habitatges de lloguer temporal per a treballadors i personal investigador i docent de les empreses de la instal·lació. Enrique Mas, bon dia.
7: Bon dia. Es construiran 6 edificis distribuïts en 3 parcel·les que la Fundació BIT cedeix a l'IBAVI. La previsió del govern és iniciar les obres durant el primer semestre de 2027 i preveuen que l'obra acabi en un termini de 18 mesos. Antoni Costa, vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.
8: El fet que hi hagi habitatge d'espai vital és una infraestructura estratègica, és un servei estratègic. En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat que venguin treballadors d'empreses d'espai vital o que s'ubiquin a espai vital i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica.
3: En aquesta roda de premsa, per cert, Costa ha confirmat que les ajudes del govern per la guerra a l'Iran s'allargaran fins a finals d'any. Això, tot i l'acord de pau, ha assolit les darreres hores.
1: La gran pregunta és que fan els consumidors de les Balears és si això afectarà els preus i a partir de quan. La presidenta del mercat de Pere Grau... Perdó.
9: Jo crec que baixar, a lo millor a la macroeconomia sí que se notarà, a lo millor la benzina, coses, però a la realitat quotidiana de cada dia no.
10: Ojalá que devallin tots els preus, però això és un utòpic.
1: Ara sí, la presidenta del mercat, Pere Grau, Paquita Bonin, assegura que caldrà esperar perquè els aliments que comprem tinguin el mateix cost que abans.
11: Tot el que hi ha dins la granja avui en dia encara s'ha fet a preu car. Els pollastres, doncs el mateix. La gent que té tomàtiques sembrades i té freses sembrades i té tot això, encara s'ha fet tot a preu car, el gasoil a preu car. Totes aquestes cosetes no baixaran de moment.
3: Més per Mallorca exigeix la compareixença urgent del president del Consell, Llorenç Galmés, perquè justifiqui públicament el seu suport al vicepresident Pedro Bestart. Això després que el seu partit, el PP, assegurés que no es prendran mesures contra el líder de Vox a la institució, tot i que l'informe tècnic encarregat pel mateix Galmés conclogui que Bestart va mantenir una conducta no apropiada.
7: La presidenta del govern ha defensat en les darreres hores l'actuació de Llorenç Galmés i ataca els socialistes, molts crítics també, amb la postura del PP.
12: El president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. No sé si ha d'entrar a valorar o no, crec que els ciutadans ho poden valorar millor que els partits socialistes estiguin amb això. Quan fa 48 hores, el primer expresident de la democràcia ha anat a declarar per tràfic d'influències, per malversació...
7: L'informe acredita que Bestart tenia 3 cotxes adscrits exclusivament per al seu ús i que els utilitzava quan no tenia cap apte a l'agenda institucional publicada. De l'informe també es desprèn que va mentir durant la seva compareixença a la Comissió de Transparència.
3: La presidenta, per cert, també ha negat que el govern hagi introduït a l'anomenada llei òmnibus una disposició addicional que li permet desprotegir el Parc Natural d'Estrenc amb un simple decret aprovat pel Consell de Govern, unes acusacions que havien sorgit de l'oposició.
12: I aquesta notícia que s'ha mogut de la desprotecció d'Estrenc, ho dic en totes les lletres, és un bulo. Jo nec que hi hagi cap intenció de desprotegir, de construir, d'urbanitzar i de totes aquestes barbaritats que s'han dit.
3: El grup ecologista té referida resposta a aquestes acusacions i insisteix que no hi ha un precedent igual de desprotecció a les Balears. Un operatiu contra el tràfic de drogues i edificacions il·legals a Son Banyes va saldar ahir amb 7 persones detingudes. S'han decomissat diverses quantitats d'estupefaents i s'han tombat 7 casetes.
1: Entre els efectes sostrets, la Policia Nacional s'ha apoderat de diverses quantitats de marihuana, cocaïna, heroïna, haixís i medicació per a la disfunció erèctil, així com doblers en efectius. Ho explica el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
13: Por ahora se han hecho 7 detenidos como presuntos autores, 5 de ellos contra la salud pública, tenían reclamación judicial también otros 2. Se ha intervenido diferentes cantidades de hachís, marihuana, cocaína, heroína y además de medicamento para disfunción eréctil, además de dinero, balanzas de precisión, lo que se conoce como tanitas y diversos útiles para el tráfico de drogas.
1: A més d'haver tombat 7 casetes, la policia local ha aixecat actes d'infracció urbanística a diverses edificacions que s'han aixecat més recentment amb l'objectiu de poder prendre-les més endavant.
3: 7:56 minuts, moment ara d'obrir la crònica de successos.
7: La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 35 anys que va ser sorprès a un control conduint a Eivissa un cotxe que figurava com robat al Regne Unit i amb droga oculta en un doble fons. Durant la identificació del conductor, els agents varen revisar el vehicle i varen comprovar que el número de bastidor no coincidia amb el número d'identificació encunyat en el xassis. Una vegada verificat, es va confirmar que el vehicle figurava com robat al Regne Unit i que tenia en vigor una ordre internacional de cerca emesa per Interpol.
3: I la Guàrdia Civil ha detingut un entrenador de karts de Calvià per, suposadament, agredir sexualment i assetjar una nina de devers 14 anys al mateix club que ell dirigia. Els fets varen succeir a principis d'any, però la denúncia va ser interposada recentment i ahir els agents detenien l'home de 41 anys. I de la crònica tribunals destacam condemnat a 3 anys de presó l'amo d'una cafeteria de Cala Ratjada per violar i assetjar sexualment una treballadora seva durant mesos.
7: La fiscalia, que inicialment demanava pel processat 22 anys de presó, ha rebaixat la petició en arribar a un acord de conformitat abans de començar el judici. L'acusat ha reconegut els fets i ha estat condemnat per un delicte d'assetjament sexual i un altre de violació i ha complit una part de pressió preventiva i ha consignat 38.000 dels 70.000 euros que haurà de pagar per tots dos delictes. Els fets varen passar entre els mesos de maig i novembre de 2024 quan l'acusat demanava a la dona que deixés el seu marit i tingués relacions sexuals amb ell. En ella, negar-s'hi la va violar en dues ocasions amenaçant-la també que acomiadara i agredir al seu home si li deia.
3: I moment ara de la informació esportiva.
7: Vedat Muriqi ja és a Istanbul.
14: Ha estat una trobada positiva. Han pogut...
7: Així han rebut a Muriqi després de que el Fenerbahçe Turc fes oficial el fitxatge del davanter. Segons la informació publicada a les xarxes socials, el fins ara mallorquinista ha arribat a un principi d'acord i per sotmetre els controls mèdics i completar l'última fase de les negociacions de transferència. El kosovar va ficar 23 gols en la darrera temporada en la que el Mallorca va baixar a la segona divisió i es va quedar a només 2 del Pichichi Mbappé. En les 4 temporades i mitja a l'illa, Muriqi ha marcat 58 gols en 155 partits. El club encara no s'ha pronunciat i continua sense publicar a xarxes socials més de 13 dies després. La sortida de Michelis del Mallorca també està cada vegada més a prop després de que l'Espit anunciar la destitució del seu entrenador Ole Wegner. Falta que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescisió de 2,5 milions d'euros i que es faci oficial perquè l'argentí abandoni l'illa. I en bàsquet, el Freeway Mallorca Bàsquet es va acomiadar de Faliu Niang i Lucas Capalvo, especialment important la sortida del base uruguaià.
3: Minuts, moment de repassar les portades de la premsa. El Diari de Mallorca destaca que l'informe sobre Pedro Bestar revela repostatges de benzina injustificats a hores intempestives. Última hora, en canvi, destaca que cancel·len el Reggaeton Beach Festival després de vendre 16.000 entrades amb una fotografia de portada dedicada a la toma d'una de les casetes ahir a Son Banya que estava decorada amb la bandera de la selecció espanyola. Espanya cau grau a Sombanya, diu el diari. El diari de Menorca destaca que Ciutadella informa en contra del projecte d'una planta de biomassa, mentre que el diari d'Eivissa i el periòdico d'Eivissa destaquen la notícia que us anem en portada, que és que Sant Antoni prepara una multa de fins a 300.000 euros per la macrofesta il·legal en una villa a Buscatell. Aquí ho deixem nosaltres. De moment, tornem a les 8:45.
15: Son las 8, las 7 en Canarias.
0: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
15: Muy buenos días, amiga, amigo oyente. De viernes, 19 de junio, Rodríguez Zapatero ante el juez.
16: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra.
15: Lo niego todo. La frase más recurrente en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos la ha escuchado usted aquí hablando de los presuntos casos de corrupción? Lo niego todo. Es la declaración, un fragmento desde luego, de la declaración ante el juez Calama que Radio Nacional lleva compartiendo con usted desde ayer. En las 3 horas de deposición ante el magistrado, Zapatero rechazó la mediación en el caso Plusultra y tener o haber tenido empresas en paraísos fiscales. No declaró sobre las joyas por el recurso contra la decisión del juez de no aplazar la declaración, pero el magistrado dejó claro, no sé, cierto hartazgo del tema, me parece.
17: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
15: Dichosas joyas.
17: Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
16: Sí.
17: Bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
16: No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
15: Y sus hijas. Cualquiera. Cualquiera puede entender que sea esta una cuestión muy delicada, hasta dolorosa, diría, para el propio Zapatero. Incluso hasta Borja Sémper, del Partido Popular, aludió a ello para no hacer sangre.
18: Yo no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío.
15: El caso es que el juez las imputó ayer, bueno, les otorgó la condición de investigadas para su protección legal por considerar WTF, su empresa de comunicación, su agencia, como una de las utilizadas para canalizar la llegada de fondos. Reconoce Zapatero que se la recomendó a Análisis Relevante por su solvencia y puso en valor que nunca hayan optado a ayudas públicas.
16: Permítame que diga que tiene una empresa desde el año 19, Alba no, Alba desde el 2023, que en mi opinión trabajan bien, que tienen trabajadores y que, le quiero subrayar, señoría, precisamente por ser quien son, nunca han concursado a una administración pública, podían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una administración pública, podían haberlo hecho.
15: Testimonio de viva voz en esta mañana de viernes 19, en la que hay que volver al caso González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Hacienda ha remitido al juzgado un informe que fija que el empresario cobró de Quirón Salud 4.400.000 euros entre 2021 y 2023, cuando se supo de la relación con la presidenta a través de una empresa que no tenía capacitación para realizar los trabajos por los que recibió ese dinero. Esto último no lo dice Hacienda, sino la UCO de la Guardia Civil, que investiga la compra de esa empresa por parte de González Amador por una cantidad muy superior a su valor, sospecha la UCO, que como pago oculto de una comisión. ¿Qué dice la presidenta Ayuso? Respuesta en la Asamblea de Madrid a la interpelación sobre todo esto de la socialista Mar Espinar.
19: Pues mire, no vivo en un ático, pero me encantaría. Lo que sí le digo es que ojalá el grupo Quirón le meta una querella criminal por las barbaridades que dice sobre él. Porque son los cobardes, siempre difamando a las empresas, en un momento en el que Madrid está como nunca.
15: Bueno, pues una nota más en este comienzo del

0: Apunt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: I repassam ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Paula Bendito, bon dia.
2: Bon dia, tenim per davant 3 dies plens d'activitats arreu de les illes. Arriben les festes de Sant Joan i molts de pobles comencen les seves revetlles.
1: Ciutadella, demà dissabte de capvespre se farà la vetlla d'Esbé. El Caixer Pallès de Tramuntana obrirà les portes per exposar Esbé de Sant Joan.
2: És la prèvia el diumenge d'Esbé, que dona el sus a les festes de Sant Joan amb el primer toc a Cas Caixer Senyor a les 9 del dematí. Des d'allà sortirà l'home d'Esbé, que farà nombroses visites fins ben entrada la nit, i el capvespre se farà el tradicional llançament d'avellanes.
1: Són dos dels actes tradicionals de les festes de Sant Joan a Ciutadella, on des d'avui i fins diumenge i al Teatre d'Esbona acull la representació de la sarsuela Foc i Fum.
2: Any rere any, Joan Benejam retrata a través dels seus personatges la societat ciutadellanca del segle XIX amb una trama senzilla i costumista.
1: Però n'hi ha més pobles en festa que cap de setmana. Mallorca comencen les primeres revetlles de l'estiu. A Muro serà aquest dissabte a la plaça Major a partir de les 11:30 de la nit amb les actuacions d'Avalanche, Eva Group i DJ Polichi. Diumenge hi haurà festa infantil amb Cucorba i per la nit Sedàs presentarà el disc El Batec de l'Illa.
2: També hi haurà revetlles en altres zones de Mallorca, com Deià o la Costa d'en Blanes a Calvià. A Son Cervera, avui s'ha programat el tradicional sopar a la fresca i demà concerts a la plaça del Mercat amb Tomeu Penya i el DJ Jaume Colombas. I a Eivissa, pobles com Sant Joan han programat diferents activitats durant tot el cap de setmana.
3: La gent endollada en el mòbil mirant a la pantalla, no se miren ni se mouen a casa seva, no els aguanten.
1: I també a Ciutadella avui se fa el festival de música al camp de futbol de Son Marçal per celebrar el fi de la temporada. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa amb les actuacions de Pal de Gai, Suqui Sopes i Xanguito. El mallorquí representarà les cançons del seu darrer treball, l'EP Batex. Entre elles aquesta festa que sentiu de fons, que precisament és una col·laboració amb Pal de Gai. Escoltam Joan Montaner, cantant del grup.
4: Sí, tenim una col·laboració amb els nostres companys Pal de Gai i hem fet una cançó que encaixa molt bé amb el que és el seu imaginari nostre, que se diu Festa. La cançó de festa té un missatge molt important, és que tothom pot participar a la festa. De fet, la cançó diu que la teva predina, la festa, balla i bota com la resta.
2: I una altra de les cites del cap de setmana, ja l'han comentat a l'espai de l'entrevista, és la representació de Rigoletto al Principal de Palma. Queden per davant dues funcions, avui a les 8 del vespre i diumenge a les 6. Les entrades ja estan exaurides per assistir a una de les obres mestres de Verdi, amb què el Principal clausura la temporada d'òpera. Està dirigida per Oliver Díaz, amb un repartiment encapçalat per Damiano Salerno.
5: Invece per quanto riguarda lo studio...
6: Ahora ya centrándonos en su preparación del rol, quiere destacar que parte de unas palabras de Beethoven, donde Beethoven decía que equivocarse de una nota puede ser admisible, pero tocar o sonar sin pasión es imperdonable.
5: Es imperdonable.
1: I a Manacor, demà dissabte, se farà una nova edició de la Nit de l'Art.
2: Mig centenar d'artistes participaran en aquesta iniciativa, que començarà a les 6 de l'hora baixa amb una mostra de teles a càrrec del grup Ginart a la plaça del Convent. Hi haurà 40 espais expositius oberts, se faran tallers, desfilades de moda i se podran veure diferents instal·lacions artístiques. Ferran Montero és el delegat de Cultura de l'Ajuntament de Manacor.
7: Que combina la professionalitat d'artistes de Manacor que fa estona que exposen i que a la vegada tenen un cert recorregut, amb gent també de Manacor que alguna vegada havia fet alguna coseta que no s'havia atrevit mai a mostrar-la, i també amb aquesta Nit de l'Art permetem que tota aquesta gent pugui sortir també en el carrer.
8: Sí, m'ho vull fer la prova ràpida de la sífilis.
9: Només sífilis.
8: Sí?
9: No.
8: Home, sí, Feliç, d'acord, has de fer un petit qüestionari.
1: I el diumenge al Teatre de Sa Taulera d'Andratx es representa El dia que va morir David Bowie.
2: Una obra de Pau Colla interpretada per Catalina Florit, Xavi Frau i Lluís Febrer, que representa els intents d'un jove d'acceptar-se a si mateix i encaixar l'ideal de fill amb què somiava la seva mare. Escoltam el dramaturg Pau Colla.
9: Hi ha una mica d'això, no?, de la recerca d'ets estimat i d'ets vist, sobretot. Les meves... Clar, quan jo penso una història per posar damunt un escenari, sempre intent crear personatges que no hagin de cridar «soc aquí», sinó que hi són, perquè és que hi som.
10: Xiqueta meua, que del cor eres l'home.
1: I acabam l'agenda amb una de les veus més innovadores del panorama musical contemporani, Maria Arnal, que inaugura el festival La Lluna en Vers 2026.
2: L'artista catalana actua demà a Sant Joan per presentar l'espectacle AMA, un projecte que hibrida veu, dansa, intel·ligència artificial per explorar les fronteres de la cançó en viu. Repassa en 15 cançons qüestions fonamentals sobre la intimitat i la feminitat.
1: Gràcies, Paula, i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, Laura.
0: A punt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: Amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. M'acompanya per fer-ho Javier Pachón, responsable de Cine Ciutat. Bon dia, Javier.
11: Molt bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, hem de recordar que tenim obert el sorteig d'una entrada doble per anar a Cine Ciutat. Només us heu de seguir les xarxes socials de RTV Balears, on teniu tots els detalls per participar-hi i gaudir, per exemple, Javier, d'una de les estrenes de la setmana. Parlem de Caso 137.
12: Com vos justifiez votre geste?
13: Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers.
1: Parlant d'aquesta pel·lícula francesa del director Dominique Moy, què ens pots contar d'aquesta nova pel·lícula?
11: I és una pel·lícula que tracta d'una agent de policia d'assumptes interns que és assignada un cas que té a veure amb un jove que va ser ferit durant una manifestació a París. I bé, comença aquest debat de que nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure la pel·lícula en el Festival de Valladolid i ja sabíem que la tindríem a Cine Ciutat, perquè és aquest tipus de thrillers de temàtica social on s'utilitza aquest ritme i aquesta intriga de thriller com a vehicle per a tractar temes importants i que hem viscut tant aquí a casa com sobretot sabem que és un tema com conflictiu, no? Aquesta França de manifestacions massives.
1: Crec que, a més, la protagonista, Lia Drucker, fa una actuació brillant.
11: És que en aquest tipus de casos crec que és un, com et deia, no? Que aquests thrillers socials necessiten d'actors i actrius que puguin suportar la càmera. I ella crec que m'ho representa molt i crec que els matisos de la seva interpretació representen molt bé, per una banda, el que nosaltres podem pensar des d'un punt de vista més proper quan veus una persona que ha patit una agressió i a la vegada està dins un sistema que ha de vigilar per l'ordre públic general, no?
1: Clar, i tot el conflicte ètic que se li planteja. Crec que ha estat nominada també a millor pel·lícula a Cannes.
11: Exacte, sí, també va passar per els Césars i va triomfar. Per tant, és una pel·lícula que, ja us dic, varen tenir l'oportunitat de veure-la a Valladolid i concretament Neuge la va veure abans que jo i ja va sortir dient que era una de les seves estrelles d'aquest festival.
1: I anem ara amb una altra de les estrenes que també ha passat per Cannes i amb gran èxit, també amb una protagonista femenina brillant.
14: Who wouldn't like to live 120 years.
15: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
1: Parlant de Viva, l'òpera prima de Naina Clotet.
11: Sí, és, en aquest cas, clar, direcció i actuació. Es tracta d'una dona a les portes dels 40 que, bé, retorna a la seva vida després de superar un càncer de mama. I a la vegada també apareix la figura d'un jove, d'en Max, que és molt tentadora, diguem, i és un poc es viatge, un altre pic, la crisi que, tot i que la protagonista diu que no, que passa, no? Ella, Naina Glatet, com a directora, com a intèrpret, en aquesta pel·lícula ubicada en el futur, que també hi ha un context allà de futur, però és, a la vegada és molt personal.
1: Parla de la relació, no?, entre la mort i la malaltia, però també del desig femení i sense caure en sentimentalismes, que això també és important, no?, quan anem al cinema a veure una pel·lícula d'aquestes característiques.
11: Exacte, perquè és una tragicomèdia també d'una temàtica poc habitual a Espanya, on també veiem que el caos de la pel·li retracta també, el caos de la trama reflecta molt bé, està molt reflectit en la pel·lícula en si mateixa, no? I és un caos que tal vegada sigui necessari i que neix de l'humor, del drama que sorgeix a la vida, no?, quotidiana, i que sorgeix també d'una crisi i que ens ajuda a acostar-nos, com tu deies, no?, en els conceptes de desig femení, a les seqüeles psicològiques i d'una malaltia.
1: I Javier, avui també teniu un nou cicle, s'estrena un cicle dedicat a un dels grans directors, Christopher Nolan.
16: I guess I've already told you about my condition.
17: Funny every time I see you.
18: You don't remember where you've been or what.
1: Avui projectau Memento, una obra mestra de l'any 2000, a partir de les 7:30, és un clàssic de culte. Per què heu fet aquest cicle i per què començau amb aquesta pel·lícula?
11: Sí, bé, Memento, també perquè va ser la porta d'entrada de molta gent a l'univers de Nolan, no? I amb aquest concepte de la relació de Nolan amb el temps, el concepte del temps, la relació de Nolan amb aquestes narratives trencades i desfigurades, i que va ser una sorpresa, ha estat el seu segon llargmetratge, nominats als Oscars, i per nosaltres és... Clar, forma part d'aquest univers, aquest fes deures abans d'una gran estrena, en aquest cas és de 7 de juliol, que s'estrena l'Odissea, que és l'esdeveniment cinematogràfic de l'any, i per nosaltres, siguis un amant o un detractor d'en Nolan, és innegable que estima el cinema, des de la creació, la reflexió i també de gaudir el cinema. I crec que la seva postura explica perfectament la nostra en aquest debat forçat i buit entre cinemes i plataformes, i si me permets, te diré que és que... I per això feim el cicle. Perquè ell diu que el cinema a casa és una oportunitat meravellosa per a descobrir cinema, ell diu que va néixer a l'era de les cintes de vídeo, però que l'experiència comunitària de compartir una història en una sala és una cosa única. I en honor d'aquests dos conceptes, l'amor per la història del cinema i retrobar títols i l'amor per veure el cinema al costat de desconeguts, començam un altre pic, aquest univers, aquesta retrospectiva d'en Christopher Nolan, que avui la presenta en Ivan Bord, professor de cinema del CSAC, i per jo una de les meves persones favorites amb qui descobrir o redescobrir pel·lícules.
1: I d'un gran pla per aquesta hora baixa de divendres. Moltíssimes gràcies, Javier, i ens veiem al cinema.
11: Molt bé, moltes gràcies, bon estiu.
19: Són les 10, les 9 en Canàries.
1: I avui ens acomiadam amb les recomanacions culturals del nostre tècnic de so.
20: Hola, soy José Miguel Blasco, técnico de sonido de Radio Nacional de España. Un lugar recomendaría cualquier rincón de Calablava para bañarse. Una peli recomendaría una de Guy Ritchie, Lock and Stock. Un libro cualquiera de Agatha Christie. Y una canción de Ketama con dos T's, titulada Comes and Goes, que, por cierto, viene este verano a Mallorca.

0: mujer con la que había contactado en Instagram en su domicilio en París. Horas después, la joven acudía a la policía para relatar que el futbolista había abusado de ella. El Tribunal de Apelaciones ve carga suficiente en la denuncia para motivar un juicio por un posible delito de violación. No hay fecha, pero debería celebrarse en los próximos meses. Soy una presa fácil, ha escrito en X el futbolista, que sostiene que todo es un montaje y que ha conocido la noticia a horas de que su selección se enfrente a Escocia en el Mundial.
1: Pues vamos con lo puramente deportivo. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy la segunda jornada para los grupos C y D, para Brasil y para Marruecos precisamente, que se enfrenta a la líder de ese grupo C, que es Escocia. El otro partido del grupo medirá las fuerzas de Brasil, que necesita ganar ante la debutante Haití. En el grupo D, Estados Unidos, una de las anfitrionas, con una victoria, se mide a Australia, también con una victoria. El otro partido enfrentará a Turquía y Paraguay. De lo disputado ya, México, la primera selección clasificada tras ganar anoche a Corea del Sur por 1-0, y la selección española sigue concentrada en Chattanooga, donde partirán esta medianoche rumbo a Atlanta para disputar el segundo partido el domingo ante Arabia Saudí.
1: Pues más ahí media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
3: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
4: Bon dia, són les 2:11. El Consell de Govern avala la tramitació parlamentària de la llei de regulació d'afluència de vehicles a Mallorca. La norma, recordem-ho, permetrà fixar un sostre de vehicles i regular els de lloguer a l'illa. La conformitat expressada per l'executiu permet que la proposta continuï el recorregut al Parlament per la via d'urgència. Amb tot, com que PP i Vox van decidir no habilitar un període extraordinari de sessions per als mesos d'estiu, la norma ja no se sotmetrà a votació fins a finals d'any i, per tant, en el millor dels casos, entrarà en vigor l'estiu de l'any que ve. Antoni Costa és el portaveu del govern.
5: Aquesta llei podrà quedar aprovada almenys en el darrer trimestre de l'any 2026. I si és així, doncs evidentment entrarà en vigor efectes de la temporada turística 2027.
4: Avui és divendres, 19 de juny. Julià Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Galmés manté la confiança en Bestart.
6: El president del Consell no es pronuncia sobre el futur polític del vicepresident, però assenyala que dels dos informes que va encomanar sobre el suposat ús irregular dels vehicles oficials, un d'ells conclou que no s'ha produït cap mal ús de béns de la institució.
4: Mor el jove que va caure d'un setè pis a Eivissa.
6: Es tracta d'un home de 29 anys, resident a Mallorca, d'origen colombià, que es va precipitar dilluns de la setmana passada des d'un hotel a Sant Antoni de Portmany. L'individu no ha pogut superar les ferides després de 10 dies a l'UCI.
4: I en els esports?
6: Vedat Muriquicias a Estambul per sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase del fitxatge. A més, el Mallorca ha fet oficial la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos.
4: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures i de forma notable a la illa de Mallorca. Màximes de 37 graus a Palma, 30 a Maó, 29 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però s'espera l'entrada de pols en suspensió. Demà dissabte pugen notablement les temperatures. Al sud de Mallorca es podran arribar als 39 graus de màxima i es superaran els 37 a Menorca. Els termòmetres marcaran 38 graus a Palma, 32 a Maó, 31 a Eivissa i 28 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Les temperatures mínimes també pugen i serà una nit càlida. 24 graus a Eivissa i 22 a Palma. És una informació d'AEMET.
4: Dèiem en portada, el govern ha donat la conformitat a que la tramitació parlamentària de la proposició de llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca es faci pel procediment d'urgència, amb l'objectiu, diu Antoni Costa, el portaveu, que la norma per limitar el màxim de vehicles i regular la flota de lloguer entri en vigor la temporada que ve.
5: Demanar tramitació d'urgència i, per tant, amb una llei d'aquest tipus, l'experiència que puguem tenir és que aquesta llei podrà quedar aprovada almenys en el darrer trimestre de l'any 2026. I si és així, doncs evidentment entrarà en vigor efectes de la temporada turística 2027.
4: I precisament sobre aquesta llei han parlat avui els responsables del Consell de Mallorca i el d'Eivissa, que s'han reunit a Palma per posar en comú les dades d'aplicació de la limitació de cotxes, especialment pel que fa als vehicles de matrícula estrangera.
6: A Mallorca

0: S'ha detectat un augment de sol·licituds de matriculació d'aquest tipus de vehicles, que han passat de 2.700 en tot el 2022 a més de 6.200 enguany. La futura llei permetrà que els estrangers en cas a Mallorca puguin circular amb un vehicle per habitatge sempre que el tinguin matriculat a l'illa. El conseller insular de Mobilitat és Fernando Rubio.
1: Enguany, més que pujat un 40%, estem en 6.700 sol·licituds, lo qual posa de manifest que aquesta tramitació d'aquesta llei ja té un efecte dissuasiu, per tant, ja s'està produint canvis i ja sabeu quins són els efectes d'aquesta regulació.
0: A Eivissa, la regulació de l'entrada de vehicles ha permès reduir un 15% els cotxes que circulen per l'illa, 32.000 manco.
2: Tornem a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on el portaveu ha defensat els canvis introduïts en l'anomenada llei òmnibus per a flexibilitzar la regulació dels xivius al litoral, però rebutja que la modificació via decret de la normativa d'estrenc suposi la desprotecció del parc natural.
0: Antoni Costa diu que han adaptat la normativa autonòmica de parcs naturals a l'estatal, que és menys restrictiva pel domini públic marítim o terrestre. S'eliminen així algunes restriccions específiques que es mantenien per les casetes desmuntables destinades a la venda de menjar i beure a les platges, però no es permetrà, diu, la instal·lació de nous xivius, gandules o parasols a estrenc.
3: No suposa cap canvi ni un, perquè si això suposés algun canvi, implicaria que en qualsevol altre parc natural hagués el mateix nivell de desprotecció, perquè a tots els parcs naturals, reiter, se modifiquen per decret i no per llei. L'única excepció...
2: Per cert, que avui ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, que duia el càrrec des de 2019, quan podem dirigir la conselleria. Aina Escandell, bon dia.
4: Bon dia. En una carta adreçada al conseller Joan Simonet, Fernández assegura que el seu cicle a les Balears ha finalitzat i que ja fa un any que ho sentia el Consell de Govern, ja aprovat avui el nomenament del seu successor. Serà Georgina Brunet, fins ara directora gerent de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, l'IRFAP.
2: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es posa de perfil davant el contingut dels informes oficials sobre l'ús dels vehicles del Consell per part del vicepresident, Pedro Bestard, i no es pronuncia sobre el seu futur polític. Amador Bausà, bon dia.
5: Bon dia. En aquest sentit, assegura que ara toca analitzar les despeses que es detallen a un dels dos informes elaborat per la Secretaria Tècnica. Però afegeix que l'informe principal elaborat pel secretari general assenyala que no s'ha fet un ús inadequat dels recursos.
6: Secretari Tècnica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ens basem en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
5: D'altra banda, Més per Mallorca considera que les noves informacions que es van publicant sobre el cas Bestard confirmen un ús dels recursos públics vinculat a interessos particulars i a capricis personals del vicepresident insular. L'informe, recordem-ho, recull repostatges de benzina associats a desplaçaments de caràcter personal i familiar, així com altres usos dels recursos públics sense relació amb l'activitat institucional, com ara la compra d'un boc dissecat a Toledo pel qual va pagar 3.000 euros. Catalina Inés Perelló és la portaveu de Més al Consell.
7: Els dobbers de tots no són per escapricis de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
5: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha descartat que puguin existir casos com el de Pedro Bestard entre els consellers autonòmics. Diu que no són habituals.
8: No és una pràctica habitual, és evident, per part dels consellers. Per tant, si aquesta és la pregunta, evidentment no.
2: I en clau municipal us hem de parlar del ple extraordinari avui a Llucmajor, on el vot de la batlessa ha evitat la paralització de les obres al polígon de Son Fosquet, tot i els informes tècnics i la petició dels tres partits de l'oposició.
4: PSOE, Llibertat Llucmajor i Més per Llucmajor denuncien la negativa del govern municipal d'aturar unes obres que els tècnics consideren irregulars. Ha estat a través d'un ple extraordinari municipal. Tot i que Vots s'ha abstingut, la moció de paralitzar les obres no ha sortit endavant pel vot de qualitat de la batlessa que les coles. Això sense que s'hagi expedit una llicència municipal pel polígon de Sant Fosca. Del portaveu socialista és Jaume Oliver.
9: Hi ha qualque cosa darrere, perquè si no s'entén com no fan cas de tots els seus tècnics d'urbanisme en quant en tant han d'aturar de manera cautelada les obres. I el més greu de tot, que aquí hi ha una doble vara de mesurar. Per una altra, per una banda, està tota la ciutadania de Llucmajor, més d'un milionar de famílies esperant una llicència d'obra major més de 2 anys, i per altra banda tenim una empresa que pot fer el que vol i està executant unes obres presumptament de manera il·legal.
4: Segons Atmes, la mateixa Vallesa, les obres de l'ampliació del polígon a Sant Fosquet segueixen en marxa i s'han executat en un 50%.
2: Experts en geografia reclamen que l'administració pública s'impliqui de ple per arreglar el problema de l'habitatge. A les Balears, la inversió en polítiques d'aquest tipus és inferior al 2% anual i asseguren que, tot i que manquen moltes dades per fer-li front, actuar només sobre l'oferta no arreglarà la crisi. Xavi Ara, bon dia.
10: Bon dia. Els experts asseguren que la crisi de l'habitatge s'ha d'abordar des de múltiples vessants, actuant especialment sobre la demanda. Per això, el catedràtic en Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, proposa limitar el parc d'habitatge vacacional a un màxim del 10%.
11: Però el problema és no cuánto podemos llegar a permitir. El problema actualmente, dada la dimensión de la vivienda vacacional, es qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas, porque retirar la licencia significa indemnizar, es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
10: Durant la seva intervenció al seminari Habitatge i dinàmiques poblacionals a les Illes de la Unió Europea, celebrat avui matí a la UIB, Parreño ha proposat també la creació d'una taxa turística que vagi destinada a incrementar la política d'habitatge. Una política molt necessària, segons explica l'excatedràtic en Geografia de la UIB, Pere Salvà, que diu que el ritme de creixement poblacional actual d'aquí a 15 anys faran falta 100.000 habitatges a les Illes, un model que, diu, és impossible d'implantar. Per això, explica, la solució no passa a les Balears per construir més.
12: Aquí, com podem d'immigració, només podem. Si immigració vota ser necessari perquè ens dona un recolzament, tenim un esqueixement econòmic, ens dona solucions, ens dona un cert rejoveniment, perquè seria molt més vell del que estem, però s'oblida que aquestes persones que venen a fer feina aquí necessiten un habitatge, un lloc on estar.
10: L'administració pública, per tant, s'hi ha d'implicar. El problema, però, segons explica el catedràtic en Geografia de la UIB, Jesús González, és l'alta polarització existent.
13: Y el hecho que esté tan politizado provoca que sea imposible acuerdos institucionales entre gobiernos de diferente color político. Ese es el problema.
10: En aquest sentit, i davant l'increment de compra de cases per part d'estrangers, González assenyala com a possible solució condicionar-la al compromís per part del morador a que resideixi allà durant un mínim de 10 anys. Però aquesta només és una del centenar de propostes que, asseguren els experts, fan falta per arreglar un problema que no té, com deim, malauradament, una solució universal.
2: Més coses. Aquest estiu, les Illes Balears tindran un reforç de guàrdies civils, mentre que en altres destins turístics d'Espanya aquest augment és només durant 2 mesos. Aquí, per segon any, serà per 4 mesos i mig, fins dia 31 d'octubre. Ignasi Gras.
14: Un reforç que s'uneix al creixement de policies que hi ha hagut a les Illes Balears en els darrers anys. El 2025 va haver-hi 160 agents més i està previst que aquest 2026 es tanqui amb un altre augment de més de 200 policies. En concret, a Eivissa se sumaran 100 agents més entre trasllats i alumnes, el que permetrà cobrir el 100% de les patrulles de seguretat ciutadana. Alfonso Rodríguez és el delegat del govern espanyol a les Balears.
15: I de esos 100 va suponer que tots els puestos de Guàrdia Civil de Eivissa i Formentera va tenir la seguretat ciutadana cubierta al menos al 100%, al menos al 100%. Esto no lo habíamos visto. Y creo que es una excelente noticia para nuestras islas.
14: A més, per facilitar l'estabilitat de guàrdies civils a les Balears, es treballa per donar una sèrie d'incentius econòmics i laborals. Alejandro Hernández, general de la Guàrdia Civil a Eivissa.
16: Intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional. Que resulte atractivo querer venir a las islas, no solamente a Eivissa y Formentera, también a Mallorca y a Menorca.
14: Entre d'altres, s'espera que aquest any ja es liciti la redacció dels projectes d'habitatge per Policia Nacional a Eivissa i per Guàrdia Civil a Santa Gertrudis, a Santa Eulària, per facilitar un habitatge als agents de policia que s'incorporin a l'illa.
2: I l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma ha mostrat el suport a l'actuació de les forces i cossos de seguretat davant dels darrers incidents ocorreguts a la Platja de Palma. Jorge López, bon dia.
17: Consideramos inaceptables y absurdas cualquier intento.
18: Bon dia. Assegura que els agents policials de la policia local van ser atacats amb llançaments de pedres en el marc d'actuacions contra la venda ambulant il·legal. Pedro Marín, president de l'Associació d'Hotelers Platja de Palma.
17: Consideramos inaceptables y absurdas cualquier intento de justificar o minimizar estos hechos violentos. además de respaldar firmemente la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y personalmente quiero agradecer el esfuerzo que se está realizando.
2: I els més de 16.000 consumidors afectats per la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival podran reclamar, a més del preu de l'entrada, qualsevol mena de despesa addicional que l'anul·lació hagi suposat, ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
19: Hay empresas que cobran gastos de gestión y en este caso concreto pues también hay personas que vienen a Mallorca de otras islas, que vienen de Ibiza, Menorca o Formentera, que vienen al festival y que habrán tenido gastos de transporte y de alojamiento, pues estos gastos también se les tienen que reembolsar.
2: 2:24, moment ara d'obrir la crònica de successos.
5: Mor el jove de 29 anys que es va precipitar des d'un setè pis a Sant Antoni el passat 8 de juny a causa de la gravetat de les seves lesions. L'home d'origen colombià i resident de Mallorca va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu, així com altres fractures que l'han mantingut a l'UCI tot aquest temps.
2: A Menorca, la Policia Nacional investiga les circumstàncies de la mort d'una dona de 31 anys en un habitatge de Cala d'en Blanes. El cadàver l'haurien trobat a la piscina de l'immoble. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un ofegament.
5: I la secció primera de l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 2 anys de presó a l'home que va abusar sexualment de la seva filla menor d'edat en diverses ocasions a Eivissa. Les parts han arribat a un acord abans de la celebració del judici. El condemnat no ingressarà a la presó amb la condició de no cometre altre delicte en els pròxims 5 anys i de completar una indemnització de 30.000 euros, dels quals ja ha abonat 10.000. A més, se li ha retirat la pàtria potestat durant 4 anys.
2: Temps ara per la informació esportiva.
18: Vedat Muriqi ja és a Istanbul. Així han rebut a Muriqi després que el Fenerbahçe turc fes oficial el fitxatge del davanter. Segons la informació publicada a les xarxes socials, el fins ara mallorquinista ha arribat a un principi d'acord i ja és a Istanbul per a sotmetre's als controls mèdics i completar l'última fase de les negociacions de transferència. El kosovar va ficar 23 gols en la darrera temporada en la que el Mallorca va baixar a segona divisió. Es va quedar a només 2 del pichichi Kylian Mbappé. En les 4 temporades i mitja a l'illa, Muriqi ha marcat 58 gols en 155 partits. El club s'ha pronunciat a xarxes socials més de 13 dies després per comunicar, a més, la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos. I l'eixida de Dimitrielis del Mallorca està cada vegada més a prop després que el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador, Ole Wegner. Falta que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros i que es faci oficial perquè l'argentí abandoni l'illa. I en bàsquet, Àlex Formento arriba al FIBB Mallorca Bàsquet amb l'ambició de créixer personalment junt al club. En la seva primera experiència a la categoria, l'entrenador català i la direcció del club han destacat la seva trajectòria dins i fora de la banqueta com a baluard per a complir els objectius de l'entitat. Formento ha reconegut les limitacions pressupostàries del club, però diu que vendran cares les derrotes que arribin.
20: 34 jornades parlant de la permanència o d'estar, no? Jo és que crec que no en tornaré a parlar mai més. A partir d'ara parlarem del següent partit, del següent repte, d'intentar sortir a totes les pistes a vendre molt, molt, molt cara la derrota en cal que es produeixi i intentar sortir amb la màxima ambició a absolutament totes les pistes.
18: I en tenis, Stan Wawrinka ha anunciat a les xarxes socials del torneig que no jugarà a l'ATP 250 de Mallorca per problemes personals. El suís, que deixarà el tenis professional a final d'aquest any, ha dit que espera tornar per a jugar un partit d'exhibició.
21: Estava molt ansiós per poder jugar així a Mallorca. Vaig vindre aviat amb el meu equip per a poder exercitar-me en aquest meravellós club. Malauradament no jugaré el torneig, però espero poder tornar a jugar un partit d'exhibició.
2: I avui a la cultura comencem parlant d'un reconeixement a una vida de cinema. I és que l'actriu i cantant danesa Trine Dyrholm rebrà el premi Masters of Cinema del Festival Atlàntida Mallorca Film Fest.
4: Dyrholm és un dels rostres més coneguts i respectats del cinema europeu. Va saltar la fama l'any 1998 amb la pel·lícula Celebració, que va inaugurar el famós moviment Dogma 95. Al llarg de la seva carrera ha guanyat l'Os de Plata de Berlín i ha protagonitzat èxits com En un món millor, guanyadora d'un Òscar. També és la protagonista de La dona danesa, una de les sèries de comèdia negra més vistes a la plataforma Filmin. El guardó es lliurarà el pròxim 28 de juliol a La Misericòrdia. Després de recollir el premi, l'actriu oferirà una classe magistral oberta al públic i als professionals del sector.
2: I acomiadam parlant de Changuito.
0: L'univers tan gran, jo me faig petit com és el meu.
2: I és que Ciutadella avui se fa el Festival de Música al Camp de Futbol de Son Marçal per celebrar el final de temporada.
4: Serà a partir de les 7 de l'hora baixa amb les actuacions de Pel de Gall, Suc i Sopes i Changuito. El mallorquí presentarà les cançons del seu darrer treball a l'EP Batecs, entre elles Constel·lacions, que sentiu de fons una cançó de la qual han fet el videoclip amb intel·ligència artificial generativa, és a dir, no parteix d'un rodatge tradicional, sinó d'imatges generades íntegrament amb eines d'IA.
2: Nosaltres deixem aquí la informació local, torna a Ràdio Nacional, al butlletí de les 4.